0: Vad mai? Ai, vad mai, otra cosa. De blea. Chant tu man. Veu que ja.
1: Què va ser? La que diu?
0: No, sí. Tranquilo, no va a donar-se.
1: Què va ser? La que diu?
0: Ahí se va gran parte de mi pensión de alimentos.